0: Granenca, des de Vinicius l'èmfasi de Santa Maria, també des d'Esporon de Son Castelló fa la incorporació de Sevilla i Cintura. La Sevilla i Cintura trobant tràfic com metge d'estar i ballar fins a Polion de Can Valero. Des de carretera de Sud de Sant Ipalma, trobar-ho retenció fa la incorporació de Sevilla i Cintura. Gràcies per parar-ho, molt bon dia.
1: Com dèiem en la portada, el sistema judicial de les Balears estorbarà almenys 2 anys en aconseguir el nombre mínim de places de jutge necessàries per poder fer feina en condicions. Així ho ha dit el president del Tribunal Superior de Justícia de les Illes durant la inauguració de l'any judicial, el primer que funciona amb els tribunals d'instància ja en marxa.
2: Carlos Gómez assegura que la llei d'eficiència judicial ha permès simplificar els tràmits per millorar els recursos que necessita el sistema a les Balears. Així, per crear noves places no serà necessari augmentar també les infraestructures, ja que hi ha una única oficina general. Gómez confia que el 2028 les illes tinguin 39 noves places respecte de 2025 i això agiliti tots els processos.
3: Ens hem hagut d'acoplar a una organització completament nova. Per lo que servirà en un futur és perquè se creïn noves places de jutge. Ara enguany s'han creat 13, l'any que ve, bueno, ja està anunciat oficialment pel Ministeri que en crearan 13 més i si aconseguim que l'altre any en creïn 13 més, arribarem a 69 que necessitam com a xifra mínima per poder desenvolupar bé les nostres funcions.
2: També ha parlat el fiscal superior de les Balears, Adrián Salazar, que ha destacat l'augment de la criminalitat i de la violència intrafamiliar associada als problemes d'accés a l'habitatge.
4: Y sobre todo el problema habitacional, con mucha gente que está viviendo en familias enteras que están viviendo en habitaciones alquiladas. O en otras situaciones de precariedad, eso es un caldo de cultivo para que existan problemas de este tipo, de convivencia.
1: Seguim en qüestions judicials perquè el jutge deixa l'expresident del Parlament Balti Pi Cornell a un pas del judici. Jaume Vinyes, bon dia.
5: Bon dia. Això per dir puto nazi a Jorge Campos. Un tribunal d'instància de Palma ha dictat una interlocutòria en la qual ordena que la causa contra l'expresident del Parlament segueixi endavant com a procediment abreujat en entendre que els fets podrien tractar-se d'un delicte d'injúries greus amb publicitat. Els fets que van motivar la denúncia del diputat de Vox tenen a veure amb una fotografia que Pi Cornell va compartir a les seves xarxes socials al costat d'una pintada en la qual se llegia aquesta qualificació. El jutge dona les parts 10 dies per demanar l'obertura del judici oral formulant escrit d'acusació o el sobreseïment de la causa o, excepcionalment, la pràctica de diligències complementàries.
1: I per la mana d'habitatge, perquè el preu del metre quadrat de sòl urbà a les Balears ha pujat un 27% al segon trimestre de l'any en comparació al mateix període de 2025. També s'ha encarit en comparació al primer trimestre un 26%, segons dades del Ministeri d'Habitatge, que tornen a situar les illes com la comunitat d'Espanya amb el metre quadrat de sòl urbà més car d'Espanya, que es situa en els 568 euros. I tot això provoca reaccions també en determinats casos de desnonament, Aina.
2: Sí, mig centenar de persones se concentraren ahir a hora baixa davant la delegació del govern a Palma en suport a Mari Carmen, la dona de 87 anys desnonada a Madrid per un fons voltor. És el so de la concentració convocada pel Sindicat de Llogateres de Mallorca amb crits com fora fons voltors i especuladors o govern i patronal aliança criminal han reclamat l'aprovació del Real Decret d'Habitatge anunciat pel govern central el mes de juny. També han criticat PP, Vox i Junts per haver votat en contra de la moratòria antidesnonaments.
1: I precisament parlant d'habitatge, la conselleria ha posat el focus als pisos de protecció oficial en la campanya d'inspecció que ha programat per als pròxims mesos. El primer semestre, el 80% de les inspeccions s'han centrat en els habitatges protegits, tot i que el nombre de casos d'infrahabitatges creix any rere any. El Departament d'Inspecció diu que són molt difícils de detectar i actuen gairebé tots els casos quan hi ha denúncies ciutadanes prèvies.
5: El primer trimestre d'enguany han estat 37 les actuacions fetes en infrahabitatges o per sobreocupació. L'illa d'Eivissa i Palma són les zones geogràfiques on es produeixen el major nombre d'actuacions per aquest motiu. Quico Reinés és director general d'habitatge.
6: Locales que s'estan destinando a vivir viviendas de forma en los altillos, en según qué zonas, ¿no? Y en caso de sobreocupaciones, pues casos de muchas divisiones de zonas de estar que se convierten en dormitorios, de una sala de estar que se convierte en 4 dormitorios.
5: L'activitat inspectora programada per als pròxims mesos es centrarà també als habitatges de protecció oficial. En total, els 5 inspectors del departament han programat 74 actuacions sobre promocions d'HPO i una desena en les de preu limitat. L'any passat, en HPO s'interposaren 166 sancions. Principalment s'investiguen casos de lloguers o vendes per damunt del preu màxim establert per aquesta tipologia

0: la classe política està demostrant molt poca categoria. Això és evident, eh? I això també té una derivada, és a dir, el propi ús del llenguatge que s'està utilitzant. Que, si els polítics estan contínuament sortint als mitjans de comunicació, què pensen, quin és el model que estan donant respecte als joves que estan veient això? Per exemple, l'espectacle d'ahir al Parlament, no? Vull dir, això també és pluja fina, eh? Va arribar.
1: I genera cansament, també, entre la societat.
0: És a dir, però tornant a la qüestió, canvis, cada que hi ha un canvi d'ideologia política al govern, ja immediatament, és més, quan el cas del PP, Rajoy al seu moment, Feijóo ara, però Sánchez també abans, o Zapatero abans, el primer que anuncien, que diuen que si entren al govern, canviaran el sistema educatiu, sense cap consens de l'altra part. Això què significa? Pues que ja garanteix que el proper canviarà. I així està oscil·lant, i aquests canvis estan deteriorant, evidentment, la confiança en el sistema. I aquí hem d'afegir, com has dit, que jo encara estic esperant, després de 43 anys de ser professor, 12 d'ells, torno a repetir, com a professor de llatí a institut, jo estic esperant que algun dia algú, ni que sigui mitjançant una enquesta, me consulti alguna cosa. A mi, sempre, i al conjunt del professorat, ens han vingut les qüestions imposades des de instàncies, anem a dir, pedagògiques, emmascarades amb una mena de ciència de l'educació, que jo dubto que existeixi, així ho he dit clar, no crec que existeixin les ciències de l'educació, sinó és una qüestió molt més natural, és l'art d'ensenyar, és l'art d'educar, no amagar-se inclús sobre una terminologia i aparentant que és ciència, quan no ho és pràctica.
1: Anava a demanar-li, senyor Casasús, que es pot fer per millorar aquestes dades de l'informe PISA, però és una
0: pregunta
1: una mica
0: molt complexa. Doncs mira, si no ens centrem, perquè tenim ja molt poc temps...
1: Sí, un minutot, però bé.
0: Si ens centrem, per dir-ho clarament, en la qüestió de la comprensió lectora, que és clau, no se pot anar enlloc pel món sense comprensió lectora, així de clar.
1: Llegir.
0: Claro, recuperar la lectura, però sobretot l'afició de la lectura. I aquí sí que he de dir, i aquí... per anar a tancar una qüestió que tu has tret, que jo crec que és clau, torna a haver una sinergia, vam utilitzar aquesta paraula, entre família i escola.
1: Entre escola i família.
0: És a dir, mos oblidem massa sovint, això ja ho deia Plató, que els nins, i estan entrant de lo que ara se diu l'educació de 0 a 3, que és bàsica, aprenen imitant allò que els envolta, absolutament imitant allò. Si veuen llegir, llegiran.
1: I de veure si entre tots podem agafar, i també els adults, que moltes vegades a lo millor necessitem una mica més de temps per llegir. Francesc Casasús, un plaer i moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres. Vinga, tot d'una, tancam aquest minut amb música.
2: Punt de fuga. Les Illes des d'una altra perspectiva.
1: I ja som nosaltres per parlar una mica de música al nostre company Víctor DH. Víctor, què tal? Com estàs? Bon dia.
3: Molt bon dia, Xisco, què tal? Pues sí, mira, avui farem un petit repàs per la programació musical de les Balears, com cada setmana començant per Menorca.

0: Menorca, que aquest cap de setmana encara té unes quantes propostes ben interessants.
1: Sí, Xisco, si ho t'ho deia, aquest divendres tenim a Dan Peralbo i el Convoy, un grup català, crec que ho he dit bé el nom, que escoltam ara mateix de fons i que actuarà en el mític Jazz Buff.
0: Podríem dir que és un dels locals de referència de la nit menorquina, no sé si ho has dit bé, donant per fet que sí.
1: Sí, totalment, Xisco, perquè aquest local ara mateix és qui fa una programació més variada i podríem dir més potent de silla, a menys si poden aguantar tot l'any amb aquesta programació estaria superbé per la gent d'allà.
0: Bé, i dissabte també hi ha ambient a la cova d'en Xoroi amb Night Dancing i a l'allò a més comencen les festes dels caixers.
1: I diumenge tenim un concert vermut a l'Illa del Rei, en el Port de Mahó, l'entrada gratuïta, això sí, has de pagar el ferri o, bueno, si vols pots anar nedant, el que tu vulgui.
0: Jo crec que aniré nedant, no crec que pugui pagar el ferri. En tot cas, Víctor, cap de setmana molt complet per Menorca.

0: creme de creme a Platja Soleil i a Chinois, supos que ho he dit bé, trobarem ni més ni manco que en Clapton.
1: O almenys un d'ells.
0: Per què dius això?
1: Bueno, Clapton, per qui no el coneixi, és un DJ i productor que té una característica especial i és que sempre actua amb una màscara dorada, amb un nas molt llarg, i, claro, això fa pensar que n'hi ha més d'un. Per exemple, dia 3 d'octubre el tenim a Eivissa i pràcticament mitja hora després a Nova York. O sigui, ja me diràs com ho fa.
0: No fa falta ser molt intel·ligent, m'imagino que més d'un n'hi ha. I després tenim el Row a Universe.
1: Sí, Xisco, només te diré una cosa. Entrada estàndard, entrada normal, 95 euros.
0: Barata.
1: No, i és que no és la més cara que jo he vist a Eivissa. I a més te fan una oferta que... Alerta, ens oferta. 5 begudes, 100 euros.
0: Regalades.
1: Sí, sí.
0: Poden dir que hem arribat a un punt que anar de festa comença a ser una cosa de luxe, que necessites demanar finançament. Menjar,

0: I a Mallorca tenim propostes molt diferents. Avui dijous tenim a Guitarrica de la Fuente, que estava previst en un principi a Son Fusterer, però bueno, finalment serà l'Auditori de Palma.
1: I divendres el senegalès Wally BC, que actua a Sala Esgremi. Dissabte, si té important per Binissalem, són les festes de Vermac, que enguany celebren el seu 60è aniversari amb After Sants, Baixa Nicotina i Juan Campos.
0: I si voleu una proposta més electrònica, tenim a Jamie Jones a la Sala Amok.
1: Així que ja ho sabeu, Menorca, Eivissa, Mallorca, tres illes, moltíssima de programació i, sobretot, ganes de cap de setmana.
0: I acabam amb una recomanació personal, ells són Caspari.
2: Hola, què tal? Soc en Bernat Cantallops, bateria del grup Caspari, un grup d'amics nascuts entre Sa Pobla i Buja. I va voler recomanar la cançó Sàtom, que forma part del primer vinil que vam treure en català, que se diu Gavi. Moltes gràcies, adeu.

0: Veïdo, Víctor, molt complet el panorama. Bon cap de setmana.
1: Bon cap de setmana.
0: Fins aquí l'edició d'avui de Punt de Fuga. L'actualitat de les Illes torna a les 2:10 al Radio Diari Migdia. Fins ara.

0: en el qual s'ha aprovat definitivament el canvi d'ús d'uns terrenys per fer-hi habitatge protegit pels residents i funcionaris. Ignasi Gras.
1: En concret, aquesta parcel·la és la que està annexa a l'Hospital de Can Mises i que ha estat cedida pel Servei de Salut de les Illes Balears. S'hi preveu la construcció de 245 habitatges per funcionaris i sanitaris. El regidor d'Urbanisme, Juan Flores, ha volgut deixar clar que aquests habitatges seran prioritaris per residents.
2: Y, por supuesto, serán prioritarias para los residentes de la ciudad de Ibiza. Totalmente lo contrario a lo que decía la ministra de su partido, hace unos días en Can Escandel, paseillo preelectoral, donde decía totalmente lo contrario. Ahora se desmarcan.
1: Jordi Saleski, del grup socialista, celebra que des de l'Ajuntament es prenguin mesures a favor de l'accés a l'habitatge, però reclama més accions.
3: I vostès sortiran, no, es que hemos hecho 200 viviendas públicas. Menos mal, es que vamos tarde. Evidentment, nosaltres vam fer i hauríem d'haver fet més i començaven quan vostès ens deien el Ayuntamiento no puede ser una inmobiliària. Per tant, ja està bé, no val només això si li diem bienvenidos a vuestras políticas. Pues es que queremos más y los ciudadanos quieren más.
1: En el ple no s'han concretat terminis.
0: I temps ara per a la informació esportiva. L'Azul Marino ha derrotat el subcampió de la Lliga, el Saragossa, per 60-68, el penúltim partit de la pretemporada. Les mallorquines, liderades pels 21 punts de Clara Holm i els 15 d'Alba Torrents, es varen imposar al conjunt aragonès en un partit on sempre varen anar per davant en el marcador. Abans d'afrontar la Lliga contra les vigents campiones, el València tancaran la seva preparació jugant contra l'Estudiantes. Albert Antuña, entrenador de l'Azul Marino, en declaracions a Ràdio Nacional.
4: La mentalidad defensiva y el carácter que tiene este equipo toda la temporada. Bueno, y feliz de que vamos sumando jugadoras, de que Clara ya pudo tener más minutos, de tener los primeros minutos de Belén con el grupo, porque al final, sí, cuando estemos todas, creo que el equipo va a ser muy competitivo y va a luchar todo.
0: I l'extenista Richard Gasquet formarà part de l'equip de Rafael Nadal al torneig d'exhibició que se farà el 3 d'octubre a l'Acadèmia del Manacorí per celebrar el seu 12è aniversari. És el segon nom confirmat després que ahir s'anunciés que Andy Murray liderarà l'altre equip.